0: S'ha iniciat el segle XX d'una mena de javí o dia de la marmota perpètua a les nostres autoritats, hagin sigut del Botànic o, sobretot en l'actualitat, on no ha dolgut invertir milionades per traure obres que, no dic que no paguen la pena i que facin cua, evidentment, però no té ningú sentit quan ni altres artistes i, ja et dic, la despesa per als forats que té la societat valenciana pretèrita i actual és exorbitant. No sé si Juan vol culminar.
1: Jo estic totalment d'acord, perquè clar, en un inici, quan jo veig i parlem, Albert i jo, d'aquesta possibilitat de fer en conjunt, no?, aquesta publicació sobre Sorolla contra Sorolla, clar, jo em plantejo que d'alguna manera la meva investigació és de fa 100 anys, podríem dir, arran de la gran amistat que té un gran escultor valencià oblidat, que va caure en les tenebres de l'ostracisme per la historiografia valenciana i espanyola, cal dir, que és Ricardo Causora Casaña. I clar, jo me n'adone que fa 100 anys, en aquest any 1900, que ja es comença quan li fa el primer bust, perquè Ricardo Causoras, he de recordar la societat valenciana, que és el primer escultor que modela al pintor, per la gran amistat que tenen, me n'adone que ja en aquella època n'hi ha una desídia, un meninfotisme, tant en la figura de Causoras com en la de Sorolla, perquè no hem d'oblidar que quan investigue, sobretot, jo he portat els últims anys dedicant-me a la Nissaga Causoras, que són tres grans escultors i inventors valencians, sobretot la figura més rellevant és Ricardo Causoras Casaña, l'íntim amic de Sorolla, me n'adone que n'hi ha una sèrie d'actes que van passant que la societat valenciana no va estar a l'altura, perquè vaig a donar una dada. Ricardo Causoras se presenta en 1901 a l'Exposició Nacional de Belles Arts a Madrid en una figura Sorolla de 2 metres d'altura, 80 d'amplària, queda en tercer lloc darrere, nada menys que d'Emili Calandín Calandín, que guanya la medalla de plata en la figura del Palleter, cuidao, i Ricard Causoras vol donar la figura a Sorolla, Sorolla a Madrid, que ja està establert en Madrid des de 1890, no pot tindre-la en el seu estudi, torna la figura a València, i en l'any 25, en les actes municipals, les sessions ordinàries que tenim així en l'Arxiu Història Municipal, el 4 de febrer del 25, Causoras dona a l'Ajuntament de València aquesta figura, decideixen, és una figura de guix en aquest moment, decideixen posar-la en la gruta dels Vivers, la llavors gruta dels Vivers, allí està desfent-se, com aquí que diu, s'acorda l'any 1930 que se fa el primer homenatge pòstum a Sorolla, un homenatge que ix de la Casa de València de Barcelona i que se faci a València, perquè Sorolla mor, com tots sabem, el 10 d'agost de 1923, però València tarda 10 anys a fer-li el monument en el Cabanyal de Mora Berenguer. Ricard Causoras, que és en aquest moment professor de la Casa Llotja de Barcelona, fa aquest homenatge des de la Casa de València, s'entrega una altra obra de Causoras, que és la mà de Sorolla, a l'Ajuntament de València, s'acorda passar, fondre en bronze l'estàtua, i quan s'està carregant en el port de València en aquest mes d'agost de 1930, cau a l'aigua del port de València i desapareix. Això és un fet fosc, sòrdid i immoral. Un gran deute.
2: Este libro Contra Sorolla es una recopilación de artículos que habéis escrito a lo largo del tiempo. En Así esos es. Artículos decís o señaláis la promoción exagerada, anormal, que se ha hecho de Sorolla. Entiendo que hay muchos políticos, gestores culturales, que este libro no les va a hacer ninguna gracia. Y yo creo que a los que menos gracia les va a hacer este libro es a los de la Hispanic Society, porque estos han llevado pasta. Pasta de los valencianos, claro. Lo que no está escrito.
0: A veure, parlant Juan i jo, anem a aclarir que el llibre és una mena d'heretgia. Sí, una mena d'heretgia.
2: Suena un poco a eso. Sí.
0: I nosaltres som dos heretges. Sí, sí. Simplement, no,
3: ho teniu assumit.
0: I això que no qüestionem la figura de Sorolla. Lo que qüestionem és l'ús i l'abús, com diu el llibre, evidentment, que s'ha fet de Sorolla, que és algo que va en contra de Sorolla. Perquè nosaltres, clar, retratem avui en dia què està passant, no? Tot pareix que la societat valenciana pareix, estic expectant primer que si era en el Palau de Comunicacions, a des Correus, que si ara s'ha vestit un sant per desvestir un altre en el tema del Museu de la Ciutat, perquè, clar, els terminis acordats entre la Generalitat i la Hispanic Society són els que són, està publicat en un doc, vull dir que tot està atado i ben atado, vull dir. Clar, què passa en tot això ben assimilat? Per què se fa aquesta operació? Per què Carlos Mazón, en el seu dia, quan estava aguantant el seu carre contra vent i marea, per tot el que passa en la Dana, clar, perquè és que al final, vull dir, tot té un per què.
3: Recordem que era un viatge oficial, fins i tot allà a
0: New York. Però qui l'assessora? Evidentment, l'apartat de cultura que té en aquest moment en el carrer, en l'Avinguda Campanar. Vull dir que són on estan, se suposa, els experts que tenen que assessorar en qüestions artístiques. I Sorolla, recordem que ja en el Botànic, Ximo Puig volgué fer un museu en l'edifici del Rellotge. On va trobar la principal oposició? En Blanca, Pons, Sorolla, Ruiz de la Prada. Per què? Perquè ja té, d'alguna forma, un poc la justificació d'eixe parent egregui que té en la Casa Museu Sorolla de Madrid.
3: És que
0: que gestiona, evidentment, el Ministeri de Cultura.
3: Ahir has dit una cosa molt important, que jo no sé si tots els nostres oients estan familiaritzats, i és on està gran part del llegat de Sorolla. És a dir, està a Madrid, no? I el que
0: està
3: té l'Hispanic
0: Society. A Madrid i està a
3: Nova York. Nova York.
0: Clar, Nova York li feu el contracte de sa vida, que li costa la vida. Ara estàvem parlant, sí. És que morir en 60 anys. Vull dir, morir relativament jove, però clar, va morir cansat de tots els encàrrecs que Archer Milton Huntington, el mecenes, l'alma mater de la Hispanic Society en Manhattan, li va fer perquè este home estava encantat en tot el que olorava a Península Ibèrica, tant Espanya com Portugal. I, evidentment, bueno, Sorolla entra diguem, de ple en els seus gustos i, bueno, és la visió d'Espanya, que és excepcional, les coses que han dit, però és que a banda són més de 200 i pico quadres, i podem imaginar que una part important de la producció està allí. L'altra part de l'èxit de Sorolla està a Madrid, no està a València. Per què? Perquè la seva vídua, en el moment mor Sorolla, decidís amb la família cedir, donar el museu, posar-lo en l'òrbita en la Segona República de l'Estat. I a partir d'ahí, clar, els parents directes de Sorolla anaren donant obra i, clar, són els dos, però no obliden tampoc, i ara que Juan me corregisca o que ampli la informació, que si anem al Museu de Belles Arts de València, tenim una quarantena, una cinquantena d'obres de Sorolla, té una galeria específica per a d'ella des de fa uns anys, que no visita ningú.
2: Heu dit... Perquè no tiene glamour que vengan en un avión de Nova York.
0: Dic, claro,
2: sí que tiene
3: que no hagin costat milions d'euros. No?
1: I de fet, a col·lació el que està dient Albert, que estic totalment d'acord, hem de recordar també que Sorolla no va ser sempre tan famosa a València com ara volen dir-nos, no? Alguns polítics, alguns governants, perquè només cal agafar l'hemeroteca. O sigui, a Sorolla, quan decideix amb Clotilde, quan venen d'Assís en 1889 i decideixen residir a Madrid, val? En lo que és la plaça del Progrés, ve esporàdicament a València, a Xàbia, té, sí que és de veres, molta relació en eixa edat de l'art valencià d'argent en pintors i escultors, sobretot en Fillol i Causaràs, perquè estan en el Cercle de Belles Arts, i clar, són jovens molt compromesos en eixa república i en eixa art que no ha de ser burgès. No hem d'anar els artistes a Madrid a triomfar, podem triomfar a València, i això ja també està. Però després, una cosa vos he de dir,
3: sí.
1: El soterrar de Sorolla a València l'any 23 va ser multitudinari, però molt polèmic. Cuidao, que això també hi ha que dir-ho, només hem d'agafar l'hemeroteca. Per tant, Sorolla sempre no ha sigut el Sorolla que ara tenim.
2: Que estamos acabando ya el tiempo y según avanza la entrevista os veo más herejes. Cada, entonces, claro, la pregunta es ¿por qué Sorolla vende tanto? O sea, ¿por qué Sorolla es incluso un recurso para políticos en apuros? ¿Por qué Sorolla cae bien a la derecha, izquierda, conservadores, progresistas? ¿Por qué vende?
0: Muy bien.
2: Al margen de las cualidades artísticas, ¿eh? Estamos hablando del uso de la figura de
0: una pregunta muy pertinente. Evidentment tenim la societat a València que tenim, a tots els nivells, també cultural. Vull dir, així n'hi ha un regionalisme, vull dir, en les nostres autoritats, podem dir de, quasi d'esquerres com de dretes que ens han governat o ens governen. Vull dir, n'hi ha una mena de regionalisme en el que jo personalment, i sé que molta altra gent, no ens identifiquem necessàriament. Per què? Perquè Sorolla posem per cas retratar aquella València de fa, posem per cas 100 anys, però aquella societat també afortunadament no és la d'avui. Vull dir, la societat valenciana ha avançat, però n'hi ha un sector de la cultura valenciana, molt particularment domiciliada a València, que no li lleves a el mestre Serrano, no li lleves a Sorolla, no li lleves a Benlliure, no li lleves a Blasco Ibáñez.
2: Tiene cierto paralelismo.
1: Sí, sí.
0: Clar, a veure, que respetant-ho, perquè forma part, evidentment, de la nostra idiosincràsia cultural, pues no ens representa en l'actualitat.
1: Exacte, jo pense que és aquesta línia la que està dient Albert. D'alguna manera, ell va viure un moment molt dolç, fins i tot quan va en l'any 1900, quan guanya el Grand Prix a París, la seva pintura està allunyada del que s'està fent en aquest moment a Europa. Allunyada. Però així sí que triomfa, Triste Herencia, ¿vals? Són quadres que marquen molt aquesta època, però al cap i a la fi, i sobretot Albert, tu saps millor que jo m'he dedicat més a l'escultura, així tenim pintors en aquesta generació, l'edat d'argent, impressionants, d'una qualitat tècnica com la de Sorolla.
3: No és tampoc per demèrit a Sorolla, però si posem xifres, a tot això s'afegís, per exemple, ara que acabem de contar com ha tancat el Teatre Principal, encara que depenga de la Diputació, com va trencar l'Escalante, com estan, per exemple, el sector de les arts escèniques, el sector audiovisual valencià, clamant a aquesta conselleria que, per contra, invertís un munt de diners, no? I obrir bé la cartera per a...
0: Sí, si van a invertir al voltant de 40 milions, que tots sabem que això és... sempre és menys de lo que al final se gasten. Jo parlava l'altre dia en un article de quin és el pressupost de alguns dels espais més importants que té València, el IBAM, el Museu de Belles Arts o l'Institut de Conservació i Restauració. És que entre tots ells no arriben a l'any als 40 milions que s'estan barallant en el DOC, apareixen ja recollits en una només exposició, encara que dure 4 o 8 anys, perquè això és l'altra. Ara se fa per 4 anys i amb pròrroga de 4 més. Això al final va atraure tant a la gent? No estem parlant d'algo que va durar com en el Prado o en el Museu de Belles Arts o en l'IBAM, 15 dies, 20 dies, un mes. Estem parlant d'anys. A més que la Hispanic Society, avui està el seu CEO a València precisament, Guillaume Quinz, i que ve a veure que la franquícia de la Hispanic Society, perquè és una franquícia, siga d'acord amb els pressupostos mentals, estètics, pragmàtics que tenen a Nova York. Per tant, una mena de colonització. Vull dir, no és una idea netament valenciana que es vagi a quedar a València. I clar, estem en eixes, no? Una contradicció permanent.
1: Sí. I de fet, que no se'ns oblide, dues coses. Els valencians anem a pagar dues vegades per veure les orelles. En els impostos, més la entrada. Això cal pensar-ho. El que acaba de dir. Anem a pagar dues vegades, perquè ja estem pagant els impostos.
2: Sí, però l'entrada va al que quiere.
1: Exacte. No, però bueno, el valencià que vulga anar, que sàpiga que paga dues vegades per veure les obres de Sorolla que venen de l'Spanish Society. I que no se'ns oblide també que per la gent interessada, que els oients de la cadena SER que ens estan escoltant, aquesta vesprada fem la presentació a la llibreria Arribada, que està en la plaça de la Mercè, al costat de la plaça de la Mercè, a l'Eixer de la Vesprada, i jo crec que tant Albert com jo anem a dir coses molt interessants, que no van a deixar indiferents a la gent.
3: No,
1: ho assegure.
3: No. Estan pujant del nivell, jo no sé com serà esta vesprada ja a les 7, perquè este llibre ben mereixi.
0: Esperem que no vinga la Santa Inquisició.
3: Se diu contra Sorolla...
2: O los antidisturbios.
3: Exacte, contra Sorolla, us i abús d'un mite. Gràcies, Albert i Juan, per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Gràcies.
1: Adéu, adéu.
4: Hoy por hoy Valencia.
5: Recupera tu sonrisa con implantes dentales de última generación en Asensio. En un solo día, dientes fijos con tecnología 3D e inteligencia artificial. Este mes de octubre un 20% de descuento. Asensio Odontología Avanzada, Avenida del Cid 11. Pasión por tu sonrisa.
6: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
7: En Sedaví, Paterna y Quart de Poblet.
8: Ven a conocer a las crías de Biopark y emocionate con el pequeño rinoceronte, elefantes o chimpancés. Protejamos la naturaleza salvaje. Biopark Valencia.
9: Ayuntamiento, dígame.
2: Dígame, Ana. Hola, buenos días.
10: Dígame, buenos días.
3: ¿Qué tal estás, Ana?
10: Pues recibiendo mensajes sin parar a nuestro teléfono de WhatsApp 650-68-34-76 que nos pueden hacer llegar o por escrito o bien de viva voz, como es el mensaje que recibimos hoy mismo.
11: Hola, buenos días. Soy una vecina de la calle Alboraya. Y quisiera hacerles la consulta para la alcaldesa. Mi hospital de referencia es el Hospital La Fe y solamente dispongo de un autobús para acudir allí, el cual me lleva una hora de trayecto. Quisiera preguntarle a la alcaldesa si es posible que nos pusieran otra línea como teníamos antes, que era el número 8. Disponíamos del número 8 y del número 6. Hoy solamente tenemos el número 6. Y tarda, desde mi casa al Hospital La Fe, tardo una hora de trayecto. Aquí nos hemos quedado ya en un barrio un poco envejecido y tampoco disponemos de un autobús urbano que nos lleve al centro. Solamente disponemos del número 11, que continuamente pasa completo. Muchas gracias. Que tengan un buen día.
2: Igualmente, muchas gracias.
10: Bueno, pues una
2: nueva
10: queja.
2: Ayer fue el 13, hoy es el 6.
10: Del transporte público.
3: Pero es que una hora para llegar a La Fe, una hora para llegar al hospital, es una barbaridad. Mira, el mío también es de La Fe, mi hospital de referencia. Y yo para venir desde Alcácer tardo menos que esta señora que vive en la ciudad.
10: Sí, el transporte público es lo que nos están comentando en nuestros mensajes, que mucho fomentar o mucho decir que cojamos el transporte público, pero si luego cuando intentas utilizarlo tiene estos servicios, pues al final uno desiste, ¿no? Una persona ya desiste, como es el caso de esta oyente.
3: ¿No recuerdas el teléfono?
10: 650-68-34-76.
2: Estás a punto de memorizarlo ya para
10: ¿tú
2: siempre.
10: Crees?
2: No.
3: No, ¿verdad?
10: No. Mañana lo intento otra vez.
2: Hasta luego,
3: gracias, Ana.
2: Gracias.
9: Ayuntamiento, dígame.
4: En la SER.